guarda, que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser, que et faré costat mentre et faci falta i fins